0: Iniciamos temporada y en Apeu de Abarcal volvemos al campo, pero esta vez para fijarnos en algo que normalmente pasa bastante desapercibido cuando hablamos de la cosecha del arroz, porque recogemos el grano, sí, pero ¿qué hacemos con todo lo que queda después? Hablamos de la paja del arroz, toneladas de materia vegetal que cada año se quedan sobre los campos de la Marjal de Pegoliba y que cuya gestión no siempre resulta sencilla. Desde la Salsa Agrícola vuelven a impulsar una iniciativa que pretende cambiar precisamente esa mirada, que la paja deje de ser un problema y pueda convertirse en un recurso, recogerla, empacarla y darle una segunda vida. Economía circular, aplicada directamente al campo y además en un espacio especialmente sensible como es la Marjal. Hoy queremos saber cómo se hace, para qué se puede utilizar esa paja y qué supone para los agricultores y, sobre todo, hasta dónde puede llegar una iniciativa como esta. Por eso, siempre nos acompaña nuestro colaborador habitual, Agustí Espí. Agustí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, empecemos desde el principio, porque quizá desde fuera no somos conscientes de la dimensión del problema, porque cuando termina la cosecha del arroz, ¿qué cantidad de paja queda sobre los campos? Y sobre todo, ¿qué ocurre si simplemente la dejamos allí?
1: Queda tonellades y tonellades de paja en la Marjal, en els camps d'arròs. I què passa si no l'empaquem? De fet, hi ha que comentar que empacar-la tota, pràcticament tota la palla que n'hi ha, això no és factible i és pràcticament impossible perquè depèn de molts factors. Però sí que és cert que ja portem uns anys que estem aconseguint cada vegada empacar més, el sistema cada vegada és més eficient i hem arribat a empacar pràcticament la meitat de tota la Marjal l'any passat. I jo espero que este any inclús empaquem més de la meitat. Què passa si no s'empaca? Esta palla, pues lo que fa l'agricultor, el propietari, principalment és una, o la deixa picar, la piquen i la deixen i la reincorporen una altra volta al camp agrícola, el que es coneix com a fangueig, o directament el que fan és cremar-la. La feien un cordó i la cremaven. Això té uns impactes. La primera és que si tu la deixes allí, una volta tu inundes, moltes voltes aquesta palla s'arrastra, s'acumula en els canals i moltes voltes pues, acaba podrint i crea condicions d'anòxio i acaba amb la vida dels rius, no? Acaba creant anòxio, no hi ha oxigen per als seres vius que viuen en l'aigua i acaba matant-los. Si la cremem, què passa? Pues, comporta uns riscos. No sempre és legal cremar, no sempre tenim la temporada no sempre és bona per a cremar, perquè pot ser que sigui una època molt seca i per tant no es permet la crema i per tant suposa també un cost addicional per a l'agricultor tindre que anar allí i cremar-la, perquè s'ha de cremar en unes condicions, tenen que anar en cubes perquè no, al millor no disposen d'aigua a mà i tenen que tindre aigua a prop per si de cas hi ha algun problema i per tant la gestió de la crema no és tan senzilla com pensem, però sí que també aporta uns beneficis, i és que quan tenim problemes fúngics, que és algo molt comú també en l'arròs, la crema pot ser beneficiosa per eliminar tots aquests problemes fúngics. Siga com siga, de totes les variants que tenim, que és el fangueig, la crema i l'empacatge, l'opció per a mi més sostenible i més d'economia circular és empacar-la, evidentment, no? Perquè estem fent que el que és un producte que es tira, estem aprofitant-lo i convertint-lo en un recurs per a la ramaderia.
0: Agustí, la solució que planteáis en la Salsa Agrícola parece sencilla, recogerla, empacarla i aprovecharla, però imaginamos que hacerlo en una Marjal no debe ser precisamente fácil. ¿Cómo funciona todo este proceso desde que se cosecha el arroz hasta que tenemos esas balas preparadas?
1: Sincerament, la veritat és que és una feina molt tediosa i que en alguns moments arriba a ser estressant perquè sobretot tenim que estar pendents de la climatologia. Què vull dir en això? Tu no pots empacar les balles de palla, tu no les pots fer si estan banyades, si estan humides, no? Entonces, quan seguen l'arròs, li hem de dir al segador de l'arròs que ens deixi la palla acordonada. I li hem de garantir que aquesta palla va ser empacada. És a dir, tenim uns 3-4 dies que s'asseca sobre el sol agrícola i passa l'empacadora i l'empaca. Si en aquests 3 o 4 dies plou, hem d'esperar 3 o 4 dies més per a que s'asseque i poder empacar-la. Lo qual és, si ve una temporada de molta pluja, és un problema molt gran i aquesta palla s'ha de traure sí o sí del camp, perquè una volta està acordonada és un problema per al propietari i el productor d'arròs, no? Perquè després tenen que passar les màquines a triturar i si la palla està acordonada és molt més complicat de passar els extractors, no? S'embossen els extractors i és una complicació que tenen. Per tant, ens hem de coordinar totes les parts tenim que anar també en compte de que no, primer s'ha de secar la marjal, s'ha de passar el, s'ha de segar l'arròs, després hem de deixar que s'asseque la palla, després ha d'entrar l'embalador, ha d'embalar la palla, l'han de treure el més ràpida possible, per tant, tenen que vindre les persones, els ramaders, i se l'han d'emportar el antes possible, perquè al cap d'un temps van a tornar a obrir l'aigua per a inundar-la, i per tant, les bales no es poden quedar dins de la marjal, dins dels camps agrícoles, i les han de traure. Entonces, ens han de coordinar totes les parts i estar tots a una per agarrar i dir, vinga, anem a fer-ho i coordinem-nos ràpidament per a que no vinga l'aigua, per a que no obriguin l'aigua de la marjal, per a que no mos plogui i puguem traure-la i que tots queden contents. Perquè en el moment que mos deixem una bala dins del bancal, el propietari directament mos renya amb tota la raó i mos diu, m'acabeu de causar un problema. I, mos, i els propietaris, ja que dic, que els han d'agrair que mos estan deixant traure la palla gratuïtament. És a dir, només es cobra per la feina i la gestió que suposa tota aquesta maquinària i de personal. És a dir, es ven a un preu molt assequible per al ramader. I per a que continuï siguent així, doncs hem de... Hay que continuar cumpliendo.
0: Agustín, estamos hablando continuamente de economía circular, pero este es un buen ejemplo para explicar sin grandes discursos. ¿Dónde acaba esta paja? ¿Quién utiliza estas balas y qué usos concretos se le puede dar?
1: Principalmente está acabando en la ramadería de la comarca de la Marina Alta. Todos los ramaders, estoy yo en contacto con todos los ramaders de así de la comarca, todos que tienen ya sea pues bous, vaques, cabres o ovelles principalmente, ells estan assabentats i en el moment que ens posem a empacar els avisa i els dic, vingueu en els vostres camions i emporteu-se les bales. I ells utilitzen aquesta bala principalment per a aliment, com a farratge, per a seus animals. També n'hi ha alguns que ho utilitzen directament com a llit per al bestiar, perquè la palla també és un material molt bo per a que els animals puguen descansar sobre la palla perquè podreix molt tard i per tant aguanta molt bé.
0: Vamos a ponerle números encima de la mesa. ¿Cuánta paja se puede recuperar durante una campaña en la marjal de Pegoliba?
1: El primer any van fer unes 120-130 tonellades. El segon any van fer 220. I jo espero que si este any acompanya el temps, jo estic convençut que passarem les 250 tonellades de palla.
0: Hay otra alternativa que históricamente se ha utilizado con los restos agrícolas, la quema, de la que has hablado al principio. ¿Qué ventajas ofrece retirar y reutilizar la paja frente a quemarla o dejarla que se descomponga directamente en el campo?
1: Como comentaba, el principal problema de dejar que quede en el campo és l'eutrofització. Problemes d'eutrofització, i això vol dir que l'aigua es queda sense oxigen al podrir i, per tant, mata tota la vida de l'ecosistema aquàtic. Per tant, és un problema molt greu. I després, cremar-la, com comentava, també suposa un cost econòmic de gestió per al propietari, ja que ha d'anar en cubes allí i ha d'estar pendent de la climatologia per a poder cremar. Per tant, això suposa un cost.
0: Pongámonos por un momento en la piel del agricultor, porque las soluciones ambientales también tienen que funcionar económicamente. ¿Qué gana un arrocero participando en esta iniciativa y, sobre todo, le facilita realmente el trabajo después de la cosecha?
1: Mira, primer que tot, es donen subvencions per empacatge, és a dir, que ells demostren que estan donant la palla per a que s'empaque.

0: algo que resulta que tiene utilidad. ¿Podemos conseguir que la paja de arroz tenga incluso un valor económico? ¿Hay nuevos usos en proyectos que permitan ir más allá de los aprovechamientos ganaderos?
1: Yo he intentat que arribara també a per a construccions de biocases. Vaig estar parlant en una empresa que feia cases amb bales de palla, però finalment no ha sorgit, perquè ells necessiten una tipologia de palla que nosaltres no l'estem fent. De totes formes, actualment, en la ramaderia de la comarca de Marina Alta, inclús altres comarques de les colindants, estan venint a emportar-se la palla i amb això estem funcionant molt bé. També en ús agrícola, hi ha molta gent que s'emporta bales de palla per utilitzar-la com a encoixinat en el camp i així ja fas una capa sobre el sòl agrícola i evites que isca la herba i mantens millor la humitat.
0: Agustí, ampliemos finalment el foco. Hoy hablamos de la paja del arroz, pero nuestros campos generan muchos otros residuos vegetales. ¿Podemos aplicar esta misma filosofía a otros cultivos de la Marina Alta? ¿Qué otros residuos agrícolas estaríamos desaprovechando y que podrían convertirse en recursos?
1: A veure, la planta de compostatge, per exemple, de Dénia o altres que n'hi ha per ahí, ahí tu portes matèria vegetal, ells te la trituren i també es coneix que és molt beneficiós utilitzar aquesta matèria orgànica de la mateixa forma que es pot utilitzar la palla. Aquesta matèria orgànica triturada, que al millor inclús no està ni descomposar, la pots tirar sobre el sòl agrícola creant una capa i també fas una capa de munxi. I això jo particularment crec que està també desaprofitat. Ja vegem les muntanyes que n'hi ha allí en les plantes de compostatge i al millor no sé si és per falta de logística o per desconeixement que la gent no ho està acabant d'utilitzar. I també és un recurs molt beneficiós que hauríem plantejar-nos i posar també a l'abast dels agricultors.
0: Y Agustí, ya para finalizar, una última, muy, muy, muy nuestra, muy de apeo de bancal. Después de hablar tantas veces de innovación, sostenibilidad, nuevas tecnologías aplicadas al campo, al final estamos ante una idea bastante sencilla: aprovechar mejor lo que ya tenemos. ¿Nos hemos complicado demasiado buscando soluciones fuera cuando algunas estaban literalmente en el bancal?
1: Sí, però és que les coses han canviat molt, perquè la palla abans anava la gent, se la replegava i se l'enduia sense cap problema. Les coses han canviat i finalment va ser més factible que els agricultors la cremaren. Ara estem tornant una altra volta empacant darrere i estem veient que realment és més factible que la tornem a empacar i que se l'enduguen, però clar, tot això avui en dia les coses han canviat, necessiten una logística major i per tant, les coses són així.
0: Pues las cosas son así y ¿qué vamos a decir? Nos vemos el próximo miércoles en Apedo Bancal aquí. No se lo pierdan porque ya saben que siempre hablamos de temas agrícolas, temas que son importantes para nuestro territorio, con los que más saben. Agustí, nos vemos.
1: Adiós, Julio.